Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els bombers descarten ara com ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha explicat que durant la nit s'han produït algunes revifades, una fora del perímetre molt a prop de la zona de Mas Ambrós, que de seguida s'ha pogut controlar. Amb tot, ha insistit que hi ha punts calents i ha explicat que els preocupa especialment el flanc dret i la situació d'onada de calor i també d'entrada de marinades.
3: Com sabeu, és un perímetre molt cremat, aleshores és un perímetre molt llarg de 40 quilòmetres i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: Pel que fa al balanç d'afectacions i edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial. El foc ha arribat a l'exterior, però no a l'interior. 11 amb afectació estructural dins de l'habitatge i 55 intactes. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà en aquest tram final sense públic a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor d'avui, que s'allargarà fins a mínim com a mínim fins dijous. De fet, el Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que podran

0: per l'incendi a la J660 i a la J666-12 i pas restringit només a veïns a la J664. També a aquesta hora hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre sobre la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Tifon Effective.

0: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
4: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
5: Genís Martínez, fem dissabte.
6: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
5: Fem dissabte. Genís Martínez.
4: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. Ho ha explicat la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, al Notícies en xarxa.
3: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlar o no.
2: Pel que fa al balanç d'afectacions d'edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, també ha alertat al Notícies en xarxa que Catalunya encara té molta feina pendent en la gestió dels boscos per reduir el risc de grans incendis. Terrades apunta sobretot a dos problemes: la falta de professionals per treballar al bosc i la manca de comprensió social sobre la necessitat de gestionar-lo.
4: És una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estallaven arbres, s'han queixat o els han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. De fet, el final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i amb arribada a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic en aquest darrer tram a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor, que s'allargarà com a mínim fins dijous. El Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals en molts punts del país. I metges del Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospital.

going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: vas amb tants papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dona't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Són les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84% i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns amb atenció als mitjans que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa boscosa estigui millor preparada per evitar incendis com el dels darrers dies. En aquest sentit, els bombers descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal de l'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a l'amenaça de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts que l'escoltem.
4: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
3: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui a 20 de 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. A banda del final de la tercera etapa del Tour de França prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora hi ha retencions sobretot als accessos de Barcelona amb cues a la B10, B20 i B23 a banda de la P7 a Montmeló direcció Tarragona. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour de França a la C17, a la C59 i a la N260, al Vallès Oriental, a Osona i a la Cerdanya. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la GI660 i la GIB6612.
2: Notícies en xarxa.
1: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó o paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar la massa boscosa que estigui millor preparada per evitar incendis com en els darrers dies. En aquest sentit, bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat en l'onada de calor i les amenaces de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, previst avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. I en mobilitat, a aquesta hora es mantenen afectacions, sobretot per l'etapa del Tour de França, amb talls a diverses vies d'Osona i el Vallès, com ara la C-14-13B, la C-14-15B, la B-520, la B-522 i diversos punts de la C-17 i la D-17 i la C-25. A banda, hi ha retencions a l'AP-7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per la reparació de danys de via entre Llinars i Vilalba Sasserra. També registren cues a la B-10, a la B-20, a la B-23 i a la A-2 a l'àrea de Barcelona. També pel que fa al servei ferroviari hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre a la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa. No.
0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils

0: casa tu per Jordi Casas.
1: Jordi Casas.
2: És increïble, però sóc una d'aquelles persones que em crec jove, perquè sóc jove, vale? Sóc jove i el que em porti la contrària, ens veurem en una partida a la brisca i ja veureu que us guanyo. Doncs sóc una persona jove que quan era una miqueta més jove va descobrir música fantàstica. Una música fantàstica, des que l'escoltava de petit amb un tocadiscs, discs a la ràdio, aquelles ràdios de finals dels 70, i també els meus primers pinits musicals als anys 80. Benvinguts a Hit Parade, recuperant aquella música que un servidor, Jordi Casas, doncs ho escoltava o va presentar com a novetat en el seu dia. Música increïble per saludar ara mateix a tota la gent que fa possible el programa, des de, per exemple, el Ripollès, des de, per exemple, l'Empordà, des del Bages, des del Baix Llobregat, també des del Barcelonès, el Maresme, el Vallès, a través de l'amic JSFM i companyia, que s'han incorporat fa ben poc. També saludem a la gent de Llei de la Terra Ferma, a la gent que ens escolta ara mateix des d'aquest fantàstic país que és Andorra, i també des de la gent que ho fa des de Sesilles, Formentera i Ibiza. Ai, Sesilles, tinc un veí de Dallonses, de Ciutadella, de Menorca, i està amb Sant Joan. Jordi, fan Sant Joan, mira ses cavalls! I bueno, escolta, disfruta, molt bon nano, i molt bona gent, la gent de ses illes també. Molt bé, anem a començar el programa amb una cançó que no lliga massa amb el que ve després, però tenia que posar el creador de Some People. M'agrada a vegades posar coses una miqueta diferents. Aquí el tenim, es diu Billy Some, i va triomfar als 80s amb Imagination.

curiosament de petit era fan d'aquesta gent i ara els conec a tots, eh? A Gary Lowe, el de la Colegiala, que fins i tot m'ha comentat a vegades al Facebook. Un noi, doncs, òbviament, que li ha rendit, eh? Perquè té piscina, té un descapotable, té a tot, però s'ho ha currat. També tenim aquest noi italià, el Gazebo amb en Like Chopin, i un amic seu, que vaig tenir l'oportunitat de conèixer els estudis de Blanco Negro. Una vegada que vaig anar a fer una cosa, després parlarem una miqueta de Blanco Negro, i més tard a una discoteca de Barcelona que es deia Get Back. Ell es diu Ryan Paris. Hombre Jordi, hombre Ryan. Vamos a tomar un cubat al patio andaluz. Venga, ponme otra, que me voy. I quan va tocar l'actuació del Ryan Paris, vaig sortir a cantar amb ell. Casas, cantas mejor que yo. ¿Qué dices? ¡Tú eres Ryan! Ostres, quina castanya, encara me n'en recordo. Aquí tenim a Ryan Paris, un ídol de la meva joventut i actualment bon nano i amic. Aquest és un número que es diu La Dolce Vita.

0: Has hit parell! En Jordi Casas!
1: Jordi Casas, estic tip i posar la ràdio i només sento carregar tot!

Si busqueu Tarzan Boy lletra o lyrics, veureu que posa o o o o o o o o o o o o. Bé, de fet, és el que està sonant de fons, una cançó que em porta molts records de la discoteca Brooks Bananas quan el Jimmy McShane, un vocalista irlandès amb pinta de professor universitari i que malauradament ens va deixar fa algun temps, un noi molt simpàtic, doncs cantava la cançó. Descansi en pau. Molt bé, senyors i senyors, un altre dels que havíem presentat en directe i entrevistat també és aquesta noia, la Sissy Catch, la musa de Modern Talking, amb Soul Survivor.

0: Sigues el salvador de la meva ànima. Jo li he salvat tot amb aquesta noia que, bé, l'havíem presentat al Brooks Bananas amb l'Albert Malla. També ho vam fer en el seu dia amb la Sabrina Salerno, la qual vaig entrevistar anys després. Encara tinc el seu número de telèfon i la tinc al Facebook i recordo que la seva mare no ens deixava entrar al camerino. I bé, al final vam aconseguir entrar. És tela marinera. Atenció, fem una pausa de 14 segons per ser mil·limètrics i posarem una cosa que us presento després.
1: Pues qui pareix? En Jordi Casas.

Senyores i senyors, això és brutal, és un vídeo. En aquest cas, un MP3, perquè a la ràdio, ara per ara, doncs encara no es poden veure directament els vídeos, però tot arribarà, eh? Un vídeo que em va passar, que es diu Happy Station, és l'estació de ràdio, ell fa uns vídeos, si veiéssiu aquest vídeo, és brutal, francament brutal. Un dia d'aquests el penjaré a l'Instagram, al TikTok, al Facebook, a tot arreu, perquè vegeu com treballa aquest noi que ha fet 261 recopilatoris. Es diu Rafa Carmona, jo li dic Bobby Orlando, i ens vam conèixer als estudis de Blanco Negro quan jo, doncs, havia tret alguna que altra cosa a Vendetta Records. Ara, una de la tigressa de Memphis, Aretha Franklin, amb això que es diu A Deeper Love, amb el remix de David Morales, un dels primers DJs en punxar en calçotets. Això és Hit Parade. Aretha Franklin.

0: Teva Date, en Jordi Casas.
1: Ahir vaig anar a tarda vespre. Bueno, van organitzar una festa dels que anàvem al col·le i vam anar allà, que érem uns 60. Com diu, nen? Hi ha gent que no la coneixia, eh? No la coneixia, tio.
2: Hit Parade, ens fem grans.

Ostres, quan records aquesta cançó que vas tenir el privilegi de presentar com a novetat quan Robin S, ella, tenia 15 anys i va ser un número que encara recorda moltíssima gent. Un tema que es deia Show Me Love, després em va treure un que es deia Love for Love, igual a Love, eh? Estic una mica fluix de matemàtiques, però encara hi arribo. I atenció, perquè aquesta cançó em recorda molt i molt a Eddie Rosemont amb Wake Up and Move. Fuck it! Ostres!

Doncs vinga, un dia d'aquests la posarem sencera. L'he posat perquè sempre que escolto Robin S, la veu és molt similar a la d'aquest jove que als anys 80 cantava Wake Up and Move, Funkette, Eddie Rosemont. Senyores i senyors, anem a la dècada dels 2000, any 2000 concretament, quan vaig tenir el privilegi de punxar a l'Amnesia d'Eivissa i també a l'Space d'Eivissa. Em ve a la memòria l'Illa Blanca, aquell sol, aquella calor, aquella humitat que desfà el paper de vàter, i aquesta bonica cançó de Mojo que es deia Lady. Hear me tonight. Ei, nena, escolta'm aquesta nit.

Gran cançó que també em recorda els anys 90, que també havia presentat com a novetat directament en un programa que encara també presento a l'actualitat i que es diu Jordi Casas House. Ai, Singing Back, directament des de Sheffield, arribaven els Moloko amb aquest remix de Boris Daglosh, un DJ i productor de moda a l'època. Senyores i senyors, seguim als anys 90, era la música house que en aquella època omplia les discoteques en comptes del reggaeton. Aquí teniu a Afro Medusa amb això que es deia Basilda. Basilda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La tercera etapa del Tour de France ha arrencat puntual quan faltaven 5 minuts per un quart d'una des del centre de Granollers. Elisenda Cuquet, de Radio Granollers, quin ambient s'ha viscut? Bon dia.
2: Bon dia, un ambient preciós. Han sigut 20 minuts, però intensos. Els granollerins no s'han volgut perdre el Tour i han omplert el recorregut de la sortida neutralitzada pel nucli urbà per veure el ciclista rodant a baixa velocitat, com Lugo, un nen del campus Balonmano-Granollers.
3: Sí, il·lusió, em feia... tenia ganes de veure'l.
2: La calor ha sigut extraordinària, però la il·lusió de la gent encara més.
1: Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
2: Fins aviat.
1: En mobilitat, a aquesta hora, les principals afectacions són precisament per l'etapa del Tour de França amb tall a diverses vies d'Osona, com la B-520 entre Taradell i Vic, o la B-522 entre Vic i Manlleu, la BB-5224 entre Manlleu i Torelló i la BB-5305 entre Seva i Taradell. A banda, es mantenen retencions a la P7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per reparació de danys entre Llinars i Villalba Sasserra. També hi ha QES a la B10 i a la B20 a l'àrea de Barcelona. I Salut reforçarà aquest estiu les plantilles del CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part d'un pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut i amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. Els bombers descarten ara com ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperen a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a les amenaces de la marinada. Pel que fa a balanç d'afectacions a edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatges i 55 intactes. Risc extrem també d'incendis que augmenta avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, previst avui i que arribi a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
5: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
4: Hallo alle Farben.

0: quan sentis que toques fons. Quan no puguis seguir jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
5: Genís Martínez, fem dissabte.
6: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
5: Fem dissabte. Genís Martínez.
4: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
7: This is your summer radio station.

0: les 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Alerta màxima avui pràcticament a tot Catalunya pel risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem. En plena onada de calor, la segona de l'estiu, gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlar l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat ja més de 2.000 hectàrees. Des de Bombers, el sotinspector Ferran García es declara preocupat.
4: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit. Això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
3: Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit a les comunitats autònomes en criteris similars als de la Unió Europea que aplica cada estat membre. Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029. Oriol Junqueras és president d'Esquerra.
5: Quan Europa signa sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
3: L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya. Apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no a baixar ràtios de manera generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. I mentre els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran en 972 professionals, ho va fer públic el Departament de Salut, 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic per fer-hi front. I avui, última etapa del Tour de França per territori català. Aquesta tercera etapa engegat a Granollers i acabarà a la Catalunya Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb un total gairebé de 196 quilòmetres. Comptaran 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix sent líder amb només 6 segons de diferència.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208 678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
5: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
6: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador, instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador, instal·ladora, reparador, reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador, instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
7: My name is Alex Warren.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents un incendi assetmanat que ha cremat un camp de conreu i que ha agafat la vessant sud del turó i crema ascendent a vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre d'aquest incendi que ha llançat focos secundaris. De moment hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries. Estarem molt pendents de veure com evoluciona, perquè pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem. Protecció Civil situa a nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats com el Baix Empordà, l'Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. Tot plegat quan encara, recordem, no s'ha donat per controlat l'incendi que es va declarar divendres al Massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment en aquest cas el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. Un incendi que també té un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és el portaveu dels Juntaires.
4: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
3: Des del PSC, la vicepresidenta, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic. L'escoltem.
5: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
3: I la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit. Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar una botiga. Es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va sortir corrents. Els agents van activar una recerca i van trobar poc després el camí vell. Hi havia encès vegetació a 4 punts diferents separats per poc més que d'uns metres.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: La Vidal Cinque ja està tornant a cridar la seva dona.
2: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
5: Tim, come up. Hi.

0: Bisturí a Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Diversos nuclis de població i urbanitzacions entre Sentmenat i Castellar del Vallès estan confinats arran d'un incendi i treballen més d'un centenar de bombers. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Collell. Bona tarda.
3: Bona tarda, doncs l'ES Alert que s'ha rebut ara fa aproximadament mitja hora decretant aquest confinament dels diferents nuclis de la població entre Sentmenat, Castellar del Vallès i també alguna urbanització de Caldes de Montbui. El foc que s'ha declarat a 2:15 de la tarda i que ara mateix encara continua cremant sense control a través del parc natural. Una preocupació que s'extén en tots els bombers, sobretot en el flanc esquerre, que és el que està avançant amb més velocitat a uns 800 metres per hora i que ara mateix ha provocat aquest confinament que us comentàvem. No se sap, evidentment, encara quines poden ser les causes de l'origen de l'incendi. El que sí que sabem és que en les primeres valoracions de gent rural ja hi ha 10 hectàrees cremades, però aquesta xifra, segons diversos mitjans, podria estar augmentant en els darrers moments. Preocupació aquí a Sentmenat, també a Castellar i també a Caldes de Montbui, del qual hem vist l'alcalde ara fa uns minuts, perquè aquest incendi ara mateix continua cremant sense control i els bombers ja han anunciat que és un incendi d'alta intensitat.
2: Moltíssimes gràcies, Josep, per la feina. Ja ho sentia, més que a més tot Catalunya està en alt risc d'incendi, 45 municipis estan a nivell 4 sobre 4 i tenim pendent encara aquest incendi de les Gavarres que ha posat els darrers dies un altre cop al debat sobre la gestió dels boscos. En aquest context, el director general de Boscat, Jordi Terrades, ha actualitzat a la xarxa la feina que fan els equips que estan sobre el terreny i ha parlat del que ho fan per evitar greuges com aquests grans incendis. L'escoltem.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estirava en arbres, s'han queixat o els hi han molestat els fulls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que el pròxim dimecres 29 de juliol se celebrarà el Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament territorial. Espanya ho ha explicat després de la reunió del Consell d'aquest dilluns i en el que s'ha centrat a parlar dels objectius de dèficit de les comunitats autònomes per aquest període de 2027, l'any vinent, fins al 2029.
1: Notícies en xarxa. Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita xòfer, camió en grua, soldador, soldadora, operaris de logística, mecànic, gerocultors, gerocultores. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org. També podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 902-703-111. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Yo, hey, check this out!
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Ara més que mai, la Creu Roja hi és. Al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola.
3: Dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
2: Ara més que mai, Creu Roja.
4: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
2: Gràcies.
5: Hi everyone, it's Niall here.
6: Miles.

0: Versys. Δίπουλες FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Som pendents d'aquest incendi forestal a Sentmenat que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i nuclis disseminats a Sentmenat, a Castellà del Vallès i també de Caldes de Montbui. Ha cremat unes 40 hectàrees i treballen uns 120 efectius dels bombers. El nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert, des d'allà en té més detalls. Bona tarda, Jordi.
4: Hola, bona tarda. Doncs efectivament s'han desallotjat diferents urbanitzacions, tant de Caldes de Montbui, de Sentmenat, com de Castellà del Vallès, per poder assegurar la viabilitat de les tasques que estan fent els bombers i preservar la seguretat dels veïns. No és l'única zona que s'ha vist afectada, també s'ha desallotjat la zona esportiva de Caldes de Montbui, en aquest cas per facilitar logístiques dels mitjans aeris. Actualment hi ha una desena de mitjans aeris treballant en aquest incendi forestal, que en els primers indicis apunten que s'hauria iniciat amb uns treballs agrícoles d'una màquina en un camp de conreu proper en una zona forestal.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Seguirem molt pendents a veure com evoluciona. De fet, els bombers treballen a hores d'ara amb un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu del país. N'hi ha tres de vegetació importants, aquest que us dèiem a Sentmenat, a l'Anoia, un incendi entre Carme i Poble de Claramunt, i també un altre a Artesa de Segre. Canviem de tema, reforçar el paper de les direccions escolars, no abaixar les ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions en què l'aula ho requereixi, o destinar més recursos als centres educatius. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE per millora educativa a Catalunya. Escoltem un dels seus responsables, Paulo Santiago.
5: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
3: I una de les 6 persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'incident de l'autobús es troba a l'unitat de cures intensives en estat crític, això sí, amb evolució favorable. Així n'han informat des del Departament de Salut. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc dimecres de la setmana passada, 1 de juliol, a la Rambla de Ferran de la ciutat de Lleida.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
5: Michael Schulze.

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Cada cop són més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
3: Hey everybody, we are Morandi.

0: Vui.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi d'Artesa de Segre i centren esforços en els focs de Sentmenat i l'Anoia. Els bombers han estat treballant en 3 incendis simultanis molt actius a Sentmenat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla Claramunt i Artesa de Segre. A Sentmenat hi ha confinades diverses urbanitzacions i nuclis disseminats, també de Castellar de l'Allès i de Caldes de Montbui. A l'Anoia s'ha enviat una nova alerta dels mòbils per confinar sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de 3 incendis alhora.
3: I el cap dels bombers, David Borrell, ha dit que el que més els preocupa és l'incendi de Sentmenat i treballen 200 bombers i té un potencial de 200 hectàrees. Borrell ha avisat que no poden protegir l'urbanització del Ferrell a Sentmenat perquè concentren, però que concentraran les persones. Ha explicat que és una urbanització que té les cases molt disseminades.
5: Els incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta diguéssim, massa forestal entre la urbanització, per tant aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
3: I el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins aquest divendres, 10 de juliol. És en línia, i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació. L'objectiu és reduir el mal ús d'uns fàrmacs i també fer-los servir de manera responsable. I tanquen per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya. L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament no obrirà fins al dia 6 de setembre. I Hamas ha anunciat avui la dissolució del Comitè de Seguiment de la Tasca Governamental, l'òrgan que exerceix de facto el govern de la Franja de Gaza des del 2007.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
6: Genís Martínez, fem dissabte.
7: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
6: Fem dissabte, Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda a Ripollès FM.
8: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Arribant des d'Itàlia, Domenico Ricciini, més conegut per Joey Jello. Aquí el teníem després de fer diferents invents. Va ser l'any 1983 quan va conèixer Aturati Shigerato, on va aconseguir doncs, que produï alguna de les seves cançons, entre elles aquesta que escoltem ara mateix. I'm your lover, sóc el teu amant. Amics, amigues, què tal, com estem? Benvinguts, ben trobats, ben trobades en aquesta sintonia, en aquesta ràdio, per escoltar i recordar aquelles cançons d'èxit de l'Italo Disco, del funky i de la música que en definitiva doncs, va popularitzar aquestes tres dècades que repassem sempre, els 70s, 80s i 90s.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà Nit 45.
0: I tant que t'agradarà. Ara mateix tocant el meu cor encara més. Touch My Heart. Aquí la teníem, imponent, encara recordo la portada del disc. Ella es feia dir Danuta. La cançó que escoltarem ara mateix, Touch My Heart.

0: Doncs sí, és el que intentem fer a cada edició del VIP 45. Memories, records, recordar aquells moments viscuts quan escoltem aquestes melodies, com per exemple el Memories de Networks.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45.
0: Anem directament a escoltar Bon Funky en ritme, per cert, de Cool and the Gang. És aquesta. Com ens agradava. Straight ahead. Tu segueix. No miris enrere, segueix tot recte. L'escoltem.

0: La primera vegada que la vaig escoltar vaig veure claríssim que estàvem davant una obra d'art, i ho dic molt en sèrio. Un so espectacular directament des d'Alemanya, DJ Montoya, Eiles, feia dir ell. Aquest Liver. Una de les cançons que també s'ha donat cita en aquesta edició del Vic 45. Ens agrada recordar aquelles cançons i ens agrada, doncs, tornar a donar a conèixer aquelles melodies que tant i tant ens varen fer ballar. Liva.
1: Vic 45. Música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves. Vic 45.
0: Que bona, que bona. Sí, senyor. Desireless. Anem directament cap als 80. Anem cap al 1987. Arribava des de França. En poquíssimes setmanes va ser capaç de conquerir les principals llistes en aquell país. I a mesura doncs, que anava passant a diferents països, va fer el mateix. Estem davant una de les cançons que més es varen escoltar en aquell any. És el conegut Guayas Guayas.

0: Change, una banda musical italoamericana amb un estil, doncs, així és una mica post-disco, funky, que va estar formada el 79 a Bolonia, Itàlia. És curiós, però és així, sota la batuta de Jake Fred Petrus i Mauro Balabasi. Amb un estil molt semblant al Chic, si us doneu compte, doncs, de pinzellades, eh? Eren 6 nois i una noia, Change, amb això que es deia Hold Tight.
1: VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
0: Sí, sí, ens agrada escoltar, ens agrada recordar aquelles cançons. I ara ja sonant els creadors del Pretty Face, Estiló. Arribant, això sí, directament des d'Itàlia, amb una segona entrega. Es deia Miss You.

0: arribaven directament des de València. Eren els New Limit. Aquí la teníem, i la tenim encara, perquè encara sonen en actiu. A la veu Amparo Ríos i el germà Sebastián i José. Tots junts, els tres eren capaços d'aconseguir èxit brutal. In My Heart. Ets en el meu cor. Aquests són els records, doncs, dels 90. I això és el VIP 45. On el ritme, evidentment, no s'atura. Tenim molt més. Atenció, perquè tot seguit arriba la Buja amb Sweet Dreams.
1: VIP 45, amb Josep Lloret. Let's go, Lloret. Come on, let's go. Tot un clàssic.

0: Bolen i la veu de Thomas Anders. Ells dos configuraven els Mother Talking i d'aquesta manera de nou hem tornat a recordar una de les seves cançons molt conegudes com és el Brother Louie.
1: A VIP 45,
2: a vegades també punxem els discos de 33.
0: I ara ja és moment de dir adeu. Us emplaço a una nova edició aquí, en aquesta sintonia, del VIP 45. Ja ho sabeu. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de jo mateix, Josep Lloret a les ones, i us deixo amb una de les cançons de Carrara. És el SOS Bandido. Que vagi molt bé.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.